0: Ràdio Covilhã.
1: És un veirà de Andrinya, brillant, ho és sang nou.
2: Ja, mal, hem de ser amb el nostre marit. Deu ser d'escola.